0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Tinc que dir que al començament del nostre programa d'avui, que és dimecres 13 de maig de 2026, estem molt contents. En certa manera, celebrant d'alguna manera que hem arribat als 200 podcasts o 200 episodis de podcast a l'Isla de los Oyentes. Cada setmana intentem i ens obliguem un poc a que sempre hi hagi un nou episodi que surti. Són històries de ficció, habitualment sempre independents, comencen i acaben. Hi ha alguna excepció que hem fet i arribant a aquest punt, el cert és que és com un gran èxit i una gran satisfacció. Podria passar, podria ser, que haguéssim fet moltes històries creades i pensades, duites al paper, enregistrades, interpretades, locutades, muntades, editades, revisades i publicades, per després que no hi hagués una resposta per part de la gent que no tingués un poc d'interès, però no és el cas. Per el que fa referència a una xifra que frega els 8.000 descàrregues, per nosaltres és molt important. I m'heu de permetre que faci una incidència important. Atenció, perquè reiem de descàrregues, no d'escoltes. És a dir, que hi hagi una publicació en àudio a internet i que sigui no tan sols escoltada, sinó descarregada, és un fet de qualitat important, un fet diferencial i de qualitat important. Perquè significa que aquell àudio el vols, o aquell àudio te'l descarregues per sentir-lo tranquil·lament després o en qualsevol moment, o que el comparteixes, o que el vols tornar a sentir una segona vegada o una tercera vegada. Això per nosaltres té molt de valor. I anar amb 200 episodis i algun més que està a punt de sortir d'aquest recorregut que hem fet amb l'Isla de los Oyentes fins al moment ens anima i ens acarona i ens impulsa a continuar fent-ho. Gràcies per fer-ho possible i continuarem amb aquesta altra vessant que també en certa manera té la ràdio. No només està amb l'antena del transistor, sinó està en aquella disponibilitat de ràdio a la carta perquè tu puguis anar a cercar-lo quan vulguis. I encara que sí, és cert que són històries de ficció, l'Isla de los Oyentes va ser un poc el pioner quan el vam arrencar i ha anat donant molts altres podcasts que han acompanyat en aquest temps i que no són ficció. Per exemple, La Menorca Talaiòtica, en la versió en castellà o en català, o Les Rondalles i Llegendes de Menorca, o tens d'altres exemples i que estan a la teva disposició per escoltar-los, recuperar-los o descarregar-los quan tu vulguis. I els que vindran, perquè hem anat fent una família molt gran i cada vegada és més gran de persones que han posat un poc del seu temps, del seu carinyo, de la seva veu, amics, amigues, actors, actrius, gent que conforma tot plegat aquest petit univers que anem fent més gran cada dia. O sigui que, per resumir, gràcies perquè ja haguem superat els 200 podcast, episodis de podcast a l'Isla de los Oyentes. I la ràdio no atura i té molt a compartir. Avui tenim un programa supercomplert, com sempre, o sigui que no badem, no perdem ni un instant i comencem. Amb la informació meteorològica que ens avança Juan Carlos Peña. Juan Carlos, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Avui a Menorca tenim intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional, tendint a disminuir la nuvolositat i quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen. Se queden les màximes als 21 graus a Ciutadella i 20 a Maó. Demà dijous esperam intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional, disminuint la nuvolositat fins que quedar el cel poc ennuvolat. Així mateix, les temperatures se mantindran amb poques variacions. Arribarem a una màxima de 21 graus tant a Maó com a Ciutadella. És una informació d'EMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mao. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mao.
6: Descansar bien lo cambia todo. Por eso en Neima tienes rebajas reales en colchones, sofás y descanso, con los mejores precios y un descanso para tu día a día. Ven a Neima, prueba, compara y déjate aconsejar por profesionales. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
8: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
9: Sacalós arribat. I el Torronero, també. Gaudeix d'estiu amb els millors gelats artesanals, sucs naturals i la nostra exquisita orxata casolana. I per descomptat, no pot faltar la clàssica pomada granitzada amb llimona natural, ideal per refrescar-se com toca a Menorca. Des del Torronero, us donem les gràcies per la vostra fidelitat i us esperem, com sempre, amb un somriure al carrer de l'Àngel de Set d'Amor. El Torronero, més de 130 anys, endolcint la teva vida amb la il·lusió de sempre.
10: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
11: Temps de bàsquet, temps d'esports, perquè ja estem a la setmana desitjada. Ha hagut una paraula que ha costat molt pronunciar-la al llarg de molts mesos, però que ara ja és una realitat, i es diu play-off. I, bueno, per parlar una miqueta doncs, d'aquest inici del play-off i de com ha acabat la temporada regular amb aquest partidàs davant de Melilla que es va guanyar per 30 punts, us acompanya avui un home que va ser un dels destacats i el manco així ho va voler dir i recalcar el míster, en Javi Zamora, en acabar el partit. Pol Molins, molt bon dia.
12: Bon dia.
11: Bueno, comentàvem abans de començar que quin partit, no?, el de divendres, que va ser molt curiós, perquè la primera part es va jugar molt bé, però es fallaven molts llançaments, i a la segona part va ser un festival, sobretot, de triples.
12: Sí, com dèiem, a la primera part vam aconseguir treure bons tirs, tiràvem sols, que eren els tirs que volíem, i bueno, en alguns moments no van entrar, però a la segona part vam seguir amb el nostre plantejament i per sort van entrar. Al final, l'objectiu és treure els millors tirs possibles i a vegades entraran i a vegades no.
11: Fins i tot tu et vas sumar a la festa, que tu vas fer un triple, que en una temporada en la que no has fet gaires punts, però vas fer quatre i un d'ells un triple a la primera meitat, si no m'equivoco.
12: Sí, vaig ficar-ne una a la primera meitat i bueno, content de sumar per l'equip.
11: I no només en l'apartat ofensiu, sinó en l'apartat defensiu, va ser també un dels temes que va destacar en Javi Zamora.
12: Sí, la veritat és que vaig sentir-me còmode i, bueno, vaig, com dius, poder sumar tant en atac com en defensa. I bé, al final l'important és ajudar a l'equip a guanyar.
11: I ara, Corunya, com està l'equip de cara a aquest il·lusionant play-off?
12: Aquesta és la paraula, no? Molta il·lusió. El vestuari té moltes ganes, és una etapa ara de disfrutar, no? La part de la temporada ja... La temporada regular ja ha passat i ara, bueno, amb aquesta il·lusió, amb ganes, sabem que Corunya és un projecte molt ambiciós i molt potent, però bueno, ja ens hem... Crec que és l'equip amb el que més hem jugat, perquè també vam jugar a la Copa, i bé, estem preparats a passar-nos-ho bé i a competir al màxim.
11: Competir és una cosa, ja s'ha fet sobretot en dos dels tres partits en què va haver-hi finals més o manco tancats, però no se l'ha guanyat encara. Ara teniu quantes oportunitats? 3, 4 o 5 per fer-ho?
12: Ah, bueno, sí que, com dius, no hem sigut capaços de guanyar-los, però bueno, hem demostrat que els podíem competir, sobretot el partit de Copa, crec que és el que més... Bueno, i el darrer allà a Corunya també vam estar a prop, l'últim quart, però el de Copa els vam portar una mica el que volíem nosaltres, vam competir de tu a tu, i sí que és veritat que al final es va escapar, Però bueno, ara, com dius, no, tenim un play-off, que és el primer que guanyi 3 partits, els primers 2 ara allà a Corunya, i res, ara estem treballant en com volem jugar, en quines són les parts que hem de sumar, i res, amb ganes de poder allargar l'eliminatòria.
11: Tenim present que capricis del calendari, la última jornada de la fase regular va ser de descans per l'Eima Corunya, i vosaltres vau tenir partit. I a més, ells han avançat un dia al primer partit de play-off. Aquesta diferència del temps que ha tingut un equip i l'altre per preparar el match, creus que pot afectar?
12: Bueno, pot afectar tant cop a bé com a malament. No se sap, no? A vegades hi ha cops que l'equip que descansa, com no té l'atenció de la competició, pues pot estar relaxat o el que sigui. No crec que passi, perquè ells juguen moltíssim. Però bueno, crec que és una situació diferent. Crec que nosaltres estem en un molt bon moment i estem preparats pel play-off.
11: El fet que el primer partit s'hagi avançat 24 hores per qüestions d'interessos de l'Eima Corunya ha generat una certa polèmica de despatxos. El planter, l'equip, ho ha notat o heu estat aliens a tot això?
12: Sí que ho hem escoltat per xarxes i bueno, s'ha comentat, però bueno, al final nosaltres anirem a jugar igual 2 partits. El club ens tracta genial en tema de viatges i sempre en les millors condicions per nosaltres, per tant el que ens afecta és el mínim. Nosaltres anem allà a jugar 2 partits i el dia que sigui ens afecta una mica més o menys.
11: Bueno, 2 partits molt difícils allà, però el play-off després tornarà aquí, sigui per un, sigui per 2 partits. Què els diries a l'afició de cara als partits que venen aquí a Vintaufa?
12: Bueno, doncs que sobretot vinguin a disfrutar-lo, no? Que crec que és un moment molt maco per tota l'illa, que vinguin a disfrutar, a ajudar-nos a competir i a veure què passa.
11: Molt bé, doncs, Pol Molins, moltíssima sort, que vagi molt bé aquí a Corunya i que l'equip ens doni alguna alegria a terres gallegues. I vosaltres, de passada, aprofiteu per fer una mariscada per celebrar-ho.
12: Tant de bo.
4: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
13: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
14: En IKEA estamos celebrando la Semana de la Familia. Ven a IKEA a pasar un fantástico día en familia con actividades, eventos para todas las edades y muchas sorpresas. Además, cada menú infantil incluye un juguete gratis. Solo hasta el 16 de mayo. ¡Te esperamos!
15: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granil a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
16: Del 15 al 17 de maig, el recinte firal d'Es Mercadal acull el fòrum Menorca, Turisme i Cavalls. Reflexionem sobre el futur del turisme eqüestre i el valor cultural del cavall menorquí. Professionals, institucions i experts xerraran sobre sostenibilitat, territori i la identitat de Menorca. Organitzat per l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina i amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. AETIP. Més informació cercant fòrum a la web de Menorca Horse Week.
17: Dedicatòria, amb Bep Portella.
18: Hola, molt bon dia, bona hora, ben trobats. Aquests dies estarà oberta una exposició de fotografies de David Seymour a Sa Il·lustrada, que dirigeix Fernando Pons Vidal. Un avançament ja es va poder veure en el Festival Fotogràfic de l'O de cap passat cap de setmana. Parlem avui un poc del fotògraf, d'en David Seymour. Era de nom David, sí, però no era de llinatge Seymour, era en David Robert Simin, nascut l'any 1911 a Varsovia. Son pare era un conegut editor de llibres en hebreu, amo d'una llibreria, que era lloc de trobada d'intel·lectuals polonesos de sa capital. Durant la Primera Guerra Mundial, sa família es va refugiar a Rússia. Després d'una nova temporada a Varsovia, l'any 1929, el jove Zimin, de renom futur Shim, va iniciar-se en estudis de fotografia a Leipzig. El 1931 va partir cap a París per seguir estudis de física i química a la Sorbona, però es va decantar finalment per el fotoperiodisme. Va ser l'any 1933 quan en David va adoptar aquest pseudònim de Shim. Durant aquests anys va fer feina per Rapaport i va vendre les seues fotografies a diferents revistes. L'any 1934 va entrar a la revista Regards, que era un setmanari francès d'esquerres. A París, en David va fer amistat amb en Robert Capa i en Carter Besson, dos joves fotògrafs de tendència socialista. L'any 1936 va passar a Espanya amb en Robert Capa. Tots dos tenen s'encomana de fer treballs fotogràfics de guerra per diferents revistes europees. A diferència d'en Robert Capa, en el que li agradava fotografiar el front de batalla, fotografiar sa guerra, sa mort, Seymour preferia fer fotoperiodisme de sa rereguarda, de sa vida quotidiana en temps de conflicte. El mes de gener de 1939 va remetre un total de 250 impressions en blanc i negre a Gamboa, un mecenes mexicà amic seu. D'aquestes, molts anys després, avui en sobreviuen 156 preses a Barcelona i a Menorca. Sí, a finals de 1938, Seymour va ser a Menorca i va fer una sèrie d'una trentena de fotografies conegudes, extraordinàries, que retraten la vida dels menorquins durant la guerra. És un autèntic tresor. Al maig de 1939, en David Seymour va partir cap a Mèxic a bord del Sinaia, un barco, un vaixell, que se'n van dur milers de refugiats espanyols republicans. A prop de l'inici de la Segona Guerra Mundial i ja declarada la persecució dels jueus per part dels nazis, Seymour, que era jueu, també fugia d'Europa i s'establia a Mèxic, a Veracruz, on va passar uns mesos fotografiant per el govern mexicà en reportatges sobre la nacionalització de la indústria petroliera que es va fer llavors i sobre el desenvolupament dels programes d'educació rural a Mèxic. Al setembre de 1939, quan esclata la guerra a Europa, ell va als Estats Units i es presenta voluntari a l'exèrcit nord-americà. David Seymour va continuar amb els seus reportatges de fotografia i va morir l'any 1956, encara jove, quan fotografiava el conflicte en el canal de Suez, ametrallat per soldats egipcis en un pas fronterer. Aquests dies podrem veure bona part de les imatges que va fer a Menorca desembre de 1938 i que han sobreviscut. Una visita il·lustrada ben recomanada.
19: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
20: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
2: Son las 12:40.
21: Hoy por hoy,
0: la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 13 amb Edu Zendan. Bon dia.
21: Bon dia, Lluís.
22: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: Més per Menorca, ha registrat per via d'urgència una proposta d'acord del Consell Insular de Menorca per reclamar la implicació immediata de les administracions públiques davant la situació del bloc de pisos de l'O, que pròximament sortirà, recordem-ho, a subhasta judicial.
1: La portaveu del partit menorquinista, Noemí García, considera que aquesta situació representa una oportunitat real perquè aquest edifici passi a formar part del parc públic d'habitatge i s'impedeixi una operació especulativa que deixaria desenes de famílies en situació d'incertesa residencial. García ha lamentat que el govern balear refusés comprar l'immoble i exigeix que els executius central i autonòmics s'impliquin per fer-se amb aquest edifici i garantir la continuïtat de les famílies que hi viuen. Escoltem.
2: I és absolutament increïble que l'administració no empri en aquests moments totes les eines que té per evitar de forma immediata que desenes de famílies quedin desprotegides i en risc de ser expulsades de casa seva quan han pagat el seu lloguer molt dignament. La Sareb s'ha de presentar a la subhasta i en cas que els pisos quedin igualment en mans privades, l'administració ha d'exercir el dret de tanteig i retracte. Tant el govern d'Espanya com el govern balear i, evidentment, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de l'O tenen l'obligació de complir la seva responsabilitat.
1: Paral·lelament, el grup municipal de Vansam a Lalló ha registrat també una carta adreçada al balde del municipi, José Luis Benejam, on reclama una actuació institucional urgent davant d'aquesta situació del bloc de pisos situat a l'Avinguda Verge del Toro, novament en procés de subhasta. En l'escrit, la formació demana que l'Ajuntament dugui a terme les gestions oportunes davant del Consell Govern i, si escau, també davant la Sareb per estudiar totes les vies possibles que permetin incorporar aquest habitatge al parc públic. Recorden des de Vansam que la convocatòria anunciada pel Consell Insular de Menorca el passat dia 7 de maig per l'adquisició d'habitatges ja construïts destinats a l'ús social representa una oportunitat real perquè les institucions ara aprofitin aquesta situació i comprin aquest bloc per donar cobertura a les famílies que quedarien, en tot cas, a lo millor fora de les seves cases.
0: El Departament de Medi Ambient del Consell Insular ha dut a terme diferents actuacions de conservació i manteniment al tram 13 del Camí de Cavalls, a la zona de Macarelleta, amb l'objectiu de reduir els problemes d'erosió detectats en 3 punts en pendent.
1: La intervenció s'ha executat arran de la petició formulada per la policia local de Ciutadella i els bombers del Consell, que havien advertit les dificultats d'accés a aquesta àrea en cas d'emergència. Els treballs han consistit en l'aportació puntual de material procedent de la mateixa zona i del seu posterior compactat amb la finalitat de millorar el ferm i garantir un pas més segur per als vehicles. Escoltam el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
3: En aquest tram del Camí de Cavalls, que du cap a Macarella, podem veure ja una de les feines de manteniment que des del Departament de Reserva de la Biosfera estem duent a terme. És important tenir un accés viable per en cas de que els cotxes d'emergència puguin passar amb facilitat, no? Aclarint algunes zones del Camí de Cavalls, que com veus està bastant emprada aquesta zona, anar solucionant aquests trossos que tenen més dificultat d'accés, pues, ja vol donar per satisfets.
1: A través del programa Camí de Cavalls i Medi Natural, el Departament de Medi Ambient impulsa actuacions continuades i intervencions específiques també destinades a garantir tant la seguretat dels usuaris com la preservació dels valors naturals i paisatgístics de tot el recorregut.
0: La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han desarticulat un punt d'entrada de droga a l'illa a través del servei de paqueteria. L'operació s'ha saldat amb la detenció de dos homes a Ferreries i la confiscació de 6 quilos de marihuana.
1: La investigació va començar el passat mes d'abril a l'aeroport de Menorca. Durant una inspecció rutinària, els agents de la unitat d'anàlisi fiscal van detectar 3 enviaments sospitosos. En obrir-los van trobar 6 quilos de cap d'ells de marihuana distribuits en diversos paquets envasats al buit, una tècnica que s'utilitza habitualment per intentar esquivar l'olfacte dels cans ensinistrats i borrar també així els controls. Després de setmanes de seguiment per identificar els destinataris, els investigadors van detenir dilluns passat a Ferreries els dos presumptes responsables, dos homes de 30 i 21 anys. Tots dos han passat a disposició judicial i el jutge ha decretat l'ingrés a presó provisional per al detingut de 30 anys, mentre que el jove de 21 ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.
0: Els veïns de Minisafua Platja no van rebre cap informació prèvia abans de la instal·lació de l'antena de telefonia mòbil a l'aparcament d'un restaurant que ha generat un gran impacte visual i que té a tothom en contra.
1: Així ho apunten des de l'Associació de Veïns de la zona, que lamenten com s'ha fet tot. Clement Junqueras és el portaveu de residents de la urbanització Sant Lluïsera.
4: Exacto. O sea, los vecinos en ningún momento hemos tenido la más mínima información. Es decir, la obra fue a prisas y corriendo, aprovechando el puente de 1 de mayo. Nos enteramos porque alguien paseaba por allí y vio unos cimientos de grandes proporciones. Empezamos a investigar. La respuesta inicial de la gente que lo estaba haciendo era que era para un cartel y luego la gran sorpresa fue cuando ya nos enteramos de todo el proyecto. Entonces, sí, no ha habido cero de información.
1: Des de l'associació de veïns també es queixen de la indefensió que han patit tant ells com l'Ajuntament, ja que per llei no s'han pogut oposar a l'antena. Tampoc entenen perquè els governs centrals i autonòmic no han pressionat més a l'empresa instal·ladora d'aquesta antena perquè la ubiqués a una altra zona de Binissafua on ja hi havia previst aixecar diverses antenes més per millorar la connectivitat dels serveis d'emergències. Escoltem de nou a Clement Junté.
4: Que l'Ajuntamiento s'haya encontrado en una situación de indefensión, es decir, me viene el Ministerio, me viene el Govern Balear y me dice, vamos a colocar esta antena aquí y tiene los permisos esta empresa. Entonces, el mismo Ayuntamiento de San Lluís, la alcaldesa, no entiende cómo, habiendo firmado ese acuerdo, el Govern Balear a esta empresa que solicitaba los permisos para la instalación de esta antena le hubiera dicho, oiga, en pocos meses va a haber esta instalación en la cual usted como empresa privada la puede hacer uso de ella.
1: Ha destacat que el PSOE de Sant Lluís també s'ha manifestat en contra de l'antena i ha demanat a l'Ajuntament poder revisar l'expedient perquè consideren que s'ha permès la instal·lació incomplint diverses normatives urbanístiques.
0: L'Ajuntament de Mau posa en marxa aquest dimecres un dispositiu especial d'informadors ambientals amb l'objectiu d'orientar els veïns a la nova fase d'implementació de la recollida de residus porta a porta.
1: Un equip de tres professionals de l'empresa SM Sistemes Mediambientals serà l'encarregat de dur a terme aquesta tasca fins al proper dia 29 de maig als barris d'Andrea Doria, Borja Moll i també una zona de Fordaló. L'objectiu principal és comunicar de manera directa la retirada progressiva dels contenidors i resoldre els dubtes que puguin sorgir entre la ciutadania en els punts d'informació. Una campanya informativa que preveu un total de 156 hores de servei forma part de l'estratègia municipal per afavorir l'implantació del nou model de recollida per tal que tota la ciutadania afectada disposi de la informació necessària. La campanya de comunicació s'estén també a les escoles de Toni Joan i Mare de Déu del Carme, on s'impartiran tallers informatius a l'alumnat per conscienciar i informar sobre els objectius d'aquest nou sistema de recollida.
0: Hi ha més informació a partir de les 14:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
5: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
6: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
8: Hola família! Des del restaurant El Faro de Cala Torret us volem agrair una vegada més la vostra gran acollida. El Faro es menja molt bé i a més estan certificats sense gluten. Veniu a disfrutar dels nostres arrossos i plats de bona cuina menorquina i mediterrània, autèntica i tradicional. Ja podeu reservar per internet o telefonant al restaurant. Us esperam.
9: Me voy de crucero por el Mediterráneo.
10: ¿Pero y eso?
9: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
10: Ya ves cómo mola, tío.
9: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis. ¿Te acuerdas que te lo he dicho?
11: El mejor mueble al mejor precio.
9: Me voy de crucero con Hipermueble.
12: Fincas Toyo Pons. Trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios. Nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borja Moll 43 de Mahó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
13: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: Amb aquesta música i sintonia, recuperem els espais que cada setmana compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis. Avui, per explicar-vos que l'IME participarà en un projecte de caràcter internacional amb la idea de reforçar el seguiment científic de l'Illa de l'Aire. Anem a partir de saber i conèixer un poc la feina que ja s'està desenvolupant. Volem avui reiar amb la tècnica ambiental Eva Marcinyac. Eva, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Doncs s'incorpora a la nostra illa una xarxa mediterrània d'illes de referència per estudiar els efectes del canvi global sobre els ecosistemes marins i insulars. Això és molt potent.
10: Sí, la veritat que sí, que és un projecte molt interessant, que també el fet de participar en tants territoris i a la vegada i aplicant les mateixes metodologies, doncs té molt d'interès per part nostra científicament i per poder comparar aquests resultats que ens donin a la llarga, perquè a més és un projecte de 3 anys i ens permetrà veure com evolucionen aquests 3 anys les diferents illes.
0: Vosaltres, de fet, bueno, existeix, no sé si un o més d'un element d'investigació que s'està fent a la zona, a l'illa de l'Airet, perquè, recordem, allà hi ha diferents elements naturals i d'ecosistemes de gran interès, des del que és a nivell marí, com també a nivell ornitològic, per exemple.
10: Sí, efectivament, i més, aquesta va ser una de les característiques que va fer triar aquesta illa. Aquest projecte, la idea del projecte ja fa temps que se n'està ratllant i quan es van fer els primers contactes entre les entitats que ho estan impulsant, que són entitats franceses, van posar en contacte amb el govern balear i ja van comentar que igual una de les dels illots que podien ser interessants podia ser l'illa de l'Aire, precisament perquè hi ha coneixement previ. I a més que aquest coneixement previ està per un motiu, perquè hi ha molts valors naturals a conservar i a vetllar per ells en aquest petit espai. I el que es fa amb aquests protocols que es van implementar és complementar aquests seguiments que ja es fan. És a dir, no es dupliquem ni solapem, sinó que complementen tota la investigació que ja fa anys que s'està desenvolupant a l'illa de l'Aire.
0: Sobte, bueno, almenys crida un poc l'atenció el fet de que en l'interès de fer el seguiment del que són espècies de peixos, per exemple, hi ha la idea de poder anar fent la incorporació del que són trampes lluminoses per poder captar determinades espècies. Explica'm un poc això, què és?
10: Sí, aquest també és el nom. Nosaltres també ens crida molt l'atenció perquè és la primera vegada que treballem amb aquest tipus d'invents, amb aquestes trampes lluminoses, i amb el grup que estem treballant. Volem treballar amb peixos, però amb postlarves, és a dir, amb peixos que acaben de sortir de l'ou, com qui diu. Encara no tenen aquesta forma d'un peix adult. I el que fem és posar unes trampes a prop de la lluna nova, és a dir, quan no tenim lluna, quan està a les fosques, i les trampes tenen com un cono, us heu d'imaginar un cono que sota de tot té com un recipient i és una xarxa en forma de cono i ja va sota un recipient amb un flotador dalt i després tenim un invent que allà dintre hi tenim un motor d'una motocicleta que fa que està endollat a una llum, a una bombeta. I aquestes ho posem als capvespres, quan ja se'n va, quan està a punt d'anar-se'n al sol, les posem i les anem a recollir el matí següent, just a prop de l'alba. El que fem és treure aquestes trampes, perquè el que agafen aquestes trampes lluminoses són larves, postlarves de peixos fototròfiques, que tenen algun tipus de sensibilitat per la llum. I el que fem, doncs clar, en lluna nova no hi ha llum, i el que fan és cridar, aquests animals criden l'atenció i queden a dintre de la xarxa. I al matí el que fem nosaltres és agafar la xarxa, agafar tot el que ha quedat recollit, posar-ho amb aigua i a la mateixa illa de l'Aire mirem les larves que s'han capturat per la trampa, les identifiquem. Si no les hem pogut identificar allà en el camp mateix, els fem una fotografia i les tornem a la mà. I després amb aquestes fotografies i amb aquest que no hem pogut identificar, les passem a un grup d'experts on estem tots els tècnics que treballem amb aquesta metodologia que formem part de la xarxa, i allà les compartim i ens ajuden a identificar-les. I aquest seria aquest protocol que apliquem per les larves de peixos. Mm-hmm.
0: D'aquesta manera es pot tenir una idea, sobretot de recaptar les dades i veure un poc l'evolució. Per aquest motiu, el projecte és per a Younga fins 2028. Abans comentàvem que participaven diferents indrets. Bueno, hi ha el Cap Verd, Marroc, Menorca, hi ha França, Còrsega, Tunísia, Montenegro, Grècia... tot plegat ens ajudarà un poc a veure... Una de les qüestions que tal vegada afecta, creiem-me, o pensem que pot tenir... pot sorgir amb la recapitulació del que són aquestes dades, és a veure fins a quin punt el canvi global està afectant de qüestions relatives al número d'espècies, però també fins i tot inclús en la introducció de noves espècies, no? Espècies que no són habituals en aquests ecosistemes. No sé si això és un pot passar o si ja està passant.
10: Sí, pot passar, clar, perquè quan tu vas a la mà i observes, i a més amb aquest detall, pots identificar alguna espècie externa o no nativa. I a més, com que aquest protocol, nosaltres com a Institut Menorquí d'Estudis treballem més amb la part marina, però aquest protocol també té estudis a part terrestre, que aquest encarreguen més la part del govern balear, i nosaltres hi col·laborem amb el mapa d'hàbitats de la part terrestre. Però sobretot el control d'espècies invasores o els censos d'espècies invasores terrestres oferia aquesta part més del govern balear i en el que permetrà aquest projecte a nosaltres, part marina com part terrestre, a identificar aquestes espècies nouvingudes si són de les característiques que pels censos que nosaltres farem.
0: Estarem atents un poc també al devenir, quan hagi passat ja tot l'estudi, a més coneixerem un poc també les dades. Haurem de ser ara pacients i deixar que siguin els investigadors que hi treballen. Al voltant de l'Illa de l'Aire, que hi forma part d'aquest programa, que ens sembla molt interessant. Avui ho hem comentat en el punt de partida, per dir-ho d'aquesta manera, ho hem fet amb Eva Marcinyac. Eva, gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, una abraçada i fins aviat.
10: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Doncs de peixos, de trampes, de llums i d'illa de l'aire hem ratllat ara, i el que fem és una petita pausa per arribar junts a la una.
14: Descansar bien lo cambia todo. Por eso en Neima tienes rebajas reales en colchones, sofás y descanso, con los mejores precios y un descanso para tu día a día. Ven a Neima, prueba, compara y déjate aconsejar por profesionales. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
15: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple-se a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oi es Migjorn.
16: La primavera ja està aquí i tu piel necessita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante, porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
17: Sacalo ja arribat. I el torronero, també. Gaudeix d'estiu amb els millors gelats artesanals, sucs naturals i la nostra exquisita horxata casolana. I per descomptat, no pot faltar la clàssica pomada granitzada amb llimona natural, ideal per refrescar-se com toca a Menorca. Des del torronero, us donam les gràcies per la vostra fidelitat i us esperem, com sempre, amb un somriure al carrer de l'Àngel de Set de Mó. El torronero, més de 130 anys, endolcint la teva vida amb la il·lusió de sempre.
18: Aquacenter Menorca, el parque acuático para toda la familia en Calan Blanes, Ciudadela. Con más de 12.500 metros cuadrados de diversión, con toboganes gigantes, zona infantil y áreas de relax. Además, solo en este mes de mayo, 50% de descuento para residentes en la isla y también un 20% de descuento en nuestra pizzería. Aquacenter Menorca, sumérgete en la diversión este verano. Más información en aquacentermenorca.com.
0: Bé, el cert és que hem avançat a la primera hora el nostre espai de línia, el que significa que a la segona hora xerrarem amb el diputat socialista Pepe Mercadal entorn a la mobilitat. També reirem amb l'artista mallorquí Joan Benassar, que ha omplert la Mola d'escultures i pintures. I més coses, no te'n vagis. Fins ara.
19: Es la una a mediodía en Canarias. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha dicho entender el dolor y la rabia después de que haya sido pitado y abucheado esta mañana en la jura de bandera de la Guardia Civil en Baeza, en Jaén. Ha ocurrido cuando estaba haciendo referencia en su discurso a los dos agentes muertos recientemente cuando perseguían una narcolancha en Huelva.
20: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia. Y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia. Pero también quiero recalcar el compromiso del gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra.
19: Marlaska ha justificado no haber acudido al funeral de estos agentes, asegurando que fue su número dos. Mientras, el gobierno considera que la crisis del antivirus no va a afectar al turismo en España. Lo ha dicho el ministro Jordi Hereu en una entrevista con nuestros compañeros de Radio Rioja.
21: La gente ha visto que España es un país fiable, que gestiona incluso crisis internacionales de manera eficaz. Esta es la mejor carta de presentación. No hay ningún elemento negativo, porque gestionar las cosas correctamente te refuerza incluso la imagen de país fiable.
19: Del exterior, en el Parlamento británico está a punto de empezar el discurso del rey Carlos III, en el que va a presentar la agenda legislativa del gobierno en mitad de la crisis en la que está envuelto el ejecutivo del laborista Keir Starmer. En este sentido, es muy llamativo el encuentro que han tenido esta mañana precisamente el primer ministro británico y su ministro de Sanidad, que es uno de los principales candidatos para sucederle si acaba dimitiendo. Corresponsal Lucas Font.
22: Starmer ha recibido a Wes Streeting esta mañana en un encuentro de menos de 20 minutos en Downing Street. Y en el que el ministro de Sanidad ha salido sin hacer declaraciones. La brevedad del encuentro ha provocado sorpresa y ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Streeting presente su candidatura para reemplazar al primer ministro en las próximas horas. Aún así, los aliados de Starmer señalan que ningún candidato cuenta todavía con los apoyos suficientes para lanzar un desafío al liderazgo. Y han pedido a los suyos que se centren en gobernar a las puertas del discurso de hoy del rey Carlos III en la inauguración del nuevo año parlamentario.
19: La Policía Nacional ha detenido a un médico de atención primaria en el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife, acusado de delitos de agresión sexual. Hay 4 víctimas entre 17 y 19 años y se están buscando más. Radio Club Tenerife, Silvia Pérez, buenas tardes.
23: Buenas tardes. La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por varias pacientes que acudían a su consulta para solicitar información sobre anticonceptivos. El médico aseguraba que pertenecía a la Unidad de Educación Sexual y Prevención y bajo ese paraguas practicaba tocamientos genitales y mamarios injustificados a las denunciantes. Llegó a realizar citologías en su consulta de atención primaria en solitario, siempre en horario de tarde y sin personal de enfermería que le asistiera, pese a existir una unidad específica en el centro de salud para este tipo de pruebas. De momento hay 4 víctimas entre 17 y 19 años. La investigación continúa abierta porque no se descartan más afectadas.
19: Y el gobierno va a reconocer como derechos de los estudiantes universitarios la conciliación con la vida laboral, la vivienda y la protección de la salud mental en un nuevo decreto. Laura Gutiérrez.
24: Sí, el nuevo estatuto del estudiantado universitario, un real decreto que aún está en fase de consulta, recoge nuevos derechos para los estudiantes como la conciliación laboral y familiar con la vida académica. Las universidades tendrán que ofrecer una evaluación flexible por cuidados, por motivos de salud o por trabajo. Se añade también como derecho la vivienda. Las universidades deben promover alojamientos en condiciones de dignidad y suficiencia para sus estudiantes y se fijan nuevas obligaciones en materia de salud mental. Todas las universidades tendrán que disponer de centros de atención psicológica o de protocolos antisuicidios. Hay además novedades académicas como el derecho a no tener exámenes que coincidan en fecha y hora, a que la revisión de un examen no pueda empeorar la nota salvo error material o el reconocimiento por primera vez de la dispensa académica.
19: Por cierto, que se ha restablecido ya el tráfico en ambos sentidos en la A49, la autovía que conecta Huelva con Sevilla. Deportes, Toni López, muy buenas.
25: ¿Qué tal, Ivana? Muy buenas reacciones a la comentada rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, ha hablado esta mañana en la previa del Real Madrid-Oviedo de mañana. Dijo el presidente que le habían robado 7 ligas por el caso Negreira. El míster blanco está de acuerdo con él.
26: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso y que no ha hecho más que reafirmarlo.
25: La jornada 36 que termina mañana continúa esta tarde en Carrusel Deportivo, a las 7 Español Athletic Club y Villarreal Sevilla, a las 9 y media Getafe Mallorca y a la vez Barça, con noticia alta médica y convocatoria de Christensen en el conjunto culé, que no juega con el equipo azulgrana desde diciembre. Y dos citas en el plano deportivo, no antes de las 8 y media, cuartos de final del Masters 1000 de tenis en Roma, entre Rafa Jodar y Darderi, y a las 9 partido definitivo en Euroliga de baloncesto, Valencia Basket, Panathinaikos en el Roch Arena. El que gane jugará la Final Four de la próxima semana contra el Real Madrid.
1: ¿Estás en un momento de tu vida en la que oyes cita y piensas más en el médico que en el amor?
2: No presten ni dinero ni los tupper, mijito. Esas dos cosas no vuelven nunca.
1: ¿Qué frase decía siempre tu abuela? ¿Tu casa es el centro de las grandes citas?
3: A menudo me recuerda.
1: ¿Con quién tienes una cita pendiente? ¿Te cansa la gente que habla citando todo el rato?
4: Había quedado con Graham, pero...
1: ¿Con quién quedaste?
4: Me ha dado plantón.
1: Y no apareció.
5: Cualquier hombre sería feliz contigo.
4: ¿Me estás pidiendo una cita?
3: Dame una cita.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro cita.
4: Esta sí que es una cita a ciegas.
1: En la SER.
6: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
19: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
0: 1:06, escoltes, avui per avui, Menorca, d'aquest dimecres 13 de maig. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant amb Pol Molins. Ho ha fet el nostre company en Jordi Rivera. Hem ratllat, com no, de bàsquet.
7: Aquesta és la paraula, no? Molta il·lusió. El vestuari té moltes ganes, és una etapa ara de disfrutar, no? La part de temporada ja, la temporada regular ja ha passat i ara, bueno, amb aquesta il·lusió, amb ganes, sabem que Corunya és un projecte molt ambiciós i...
0: La il·lusió dels play-off per que l'equip menorquí continuï somiant en anar més enllà. I també hem estat xerrant amb Eva Marcinyà, que ja és tècnica ambiental i forma part i participa d'un nou projecte de caràcter internacional que segueix un poc l'estela de com el canvi climàtic està afectant ecosistemes marins i l'illa de l'aire està un poc en el punt de mira. L'illa de l'aire i unes trampes luminoses que, de les que ens explicava alguna cosa fa uns moments.
10: I aquest també és el nou. Nosaltres també ens fem molt atenció perquè és la primera vegada que treballem amb aquest tipus d'invents, amb aquestes trampes luminoses i amb el grup que estem treballant. Volem treballar amb peixos, però amb... larves, és a dir, amb peixos que acaben de sortir de l'ou, com qui diu. Encara no tenen aquesta forma d'un peix adult. I el que fem és posar unes trampes a prop del...
0: Ens comentava ja, ja ens donava els detalls fa uns instants, Neva Marcinyà, que el nostre programa, i ara el que fem és anar al Museu de Menorca.
27: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'un illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Anem a saludar Munts Anglada. Munts, bon dia.
28: Bon dia. Dijous 21 de maig a les 7:30 i vinculat en el Dia Internacional dels Museus tenim una conferència molt interessant a càrrec de Guillem Pérez Jordà, que és un referent de la investigació

0: Del 15 al 17 de maig, el recinte firal d'Es Mercadal acull el fòrum Menorca, turisme i cavalls. Reflexionem sobre el futur del turisme eqüestre i el valor cultural del cavall menorquí. Professionals, institucions i experts xerraran sobre sostenibilitat, territori i la identitat de Menorca. Organitzat per l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina i amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. AETIP. Més informació cercant fòrum a la web de Menorca Horse Week.
1: A continuació, l'Oi per Oi Menorca, hem convidat el diputat socialista Pepe Mercadal. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, Lluís, com estàs?
1: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio per raiar de qüestions que interessen a tots, com per exemple la mobilitat, el model de mobilitat. És a dir, com podem en un moment determinat treballar-hi per millorar una qüestió en la que avui, molts ho sabem, tenim un problema, no sé si dir, fins i tot creixent. El fet que hi ha molta quantitat de vehicles a un punt, i particularment quan arriba la temporada turística més, i això dificulta un poc, ja no només la mobilitat, sinó la convivència.
2: Exactament. Xerrant de com us movem a Menorca. Les persones que som a Menorca cada època de sant, com se mouen

0: per Silla, no? I el que estem veient és que els darrers 10 anys, i especialment des de la Covid, en els mesos, ja no d'estiu, des de maig, inclús des de l'abril, hi ha a les carreteres un poc de caos, desordre, diria jo. I la política està per posar ordre, per fer, i en el cas de la mobilitat, és fer polítiques de mobilitat. Això no vol dir fer, limiten molts a fer infraestructures, adaptar les infraestructures en el trànsit que tenim avui en dia. Això és una visió bastant curtplacista. Això no són polítiques de mobilitat. Les polítiques de mobilitat és una altra cosa.
1: Pensant en mobilitat, crec que molta gent és conscient que en els darrers temps han guanyat el fet de poder tenir transport públic gratuït, que és una gran cosa. Mm-hmm. Però, a banda, també, després i davant de la possible augment en el nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres, des d'estaments, com per exemple el Consell, van dir que hi podrien posar unes càmeres i amb les càmeres podrien saber si hi hauria massa o no.
0: Mira, en el mandat passat, quan governava l'Esquerra, es va fer un estudi per posar xifres en aquest excés de vehicles d'escatxarrama. Es va fer aquest estudi que demostrava que a la xarxa viària de Menorca hi havia, en els mesos de juliol i agost, un excés d'un 30% de vehicles, que l'ideal seria reduir aquest 30% de vehicles. Val? A la vegada, també en el mandat passat, es va fer, dins la llei de reserva de biosfera, es va incloure la possibilitat de que el Consell Insular de Menorca limités l'entrada de vehicles a Silla, vehicles que venen de fora de Silla, a limitar la seva entrada. Estem dient aquí, per tant, que hem de limitar en un 30%, hem de reduir un 30% simplement amb posant aquest límit d'entrada de vehicles? No. Això és una cosa que crec que tots hem de ser molt conscients. El límit, la limitació d'entrada de vehicles, ens ha de servir per aturar de créixer i de créixer una miqueta en el nombre de vehicles que hi ha a la xarxa viària. Però això, al final, posarà un límit, però encara hi haurà molts de cotxes i de motos a la xarxa viària. Per tant, quina és la solució estructural en el problema? Que ens moguem més en transport públic.
1: És curiós, si no, no? Perquè ha citat reserva de biosfera. Ens hi veiem com a reserva de biosfera, però és el nostre arxipèlag, per exemple, que serem els darrers en poder prendre mesures, no? Perquè van començar a Formentera, després a Eivissa, Mallorca sembla que pres també.
0: Sí, vull dir, som una reserva biosfera, però quan estàs a la carretera no ho sembla, diria jo. I, a més, això que estaves apuntant, no? Menorca havia estat referent de polítiques de sostenibilitat i ara som els darrers en arribar a una mesura que és la primera mesura, la primera passa per arribar a solucionar els problemes de mobilitat que tenim, que és limitar l'entrada de vehicles. Des de que el PP va entrar a governar el 2023, no s'ha donat ni una passa. Aquell estudi que jo feia referència al principi, sobre que conclou que hi ha un 30% d'accés de vehicles, el Partit Popular no el va voler donar com a vàlid i va voler fer un nou estudi. Amb això van redar 2 anys. L'estiu passat ens van presentar aquest estudi i, efectivament, aquest segon estudi també deia que hi havia un excés de vehicles i que s'havia de limitar l'entrada. I van dir, a l'estiu del 2026 tindrem el límit de vehicles en marxa. Arribem a l'estiu del 2026 i veiem que no. Ens posen excuses, Lluís. Ens diuen, no, és que no ho podem posar perquè no tenim dades. Bueno, i l'estudi que vau encarregar voltros, per què serveix? I l'estudi que es va fer el mandat passat, per què no l'empreu? Ja hi ha les dades. Ja hi ha l'instrument legal per fer-ho. Per tant, per què no ho fan? Ara diuen que han de posar càmeres en esports. Això és el que van dir el gener per sortir del pas de les crítiques. Bueno, resultat de l'anunci aquest de posar càmeres en esports, que els rentacars han duit els cotxes abans de que s'instal·lin aquestes càmeres. Per tant, els cotxes ja hi són. No podran detectar aquesta política de les càmeres, aquesta iniciativa de les càmeres no servirà. I ja, lo darrer de tot, i lo que és més ridícul de tot, és que per sortir les crítiques diguin, no, és que si hi ha massa cotxes en l'estiu, nosaltres telefonarem a les navieres i els direm que no en duguin més. Per favor. Sembla que no saben on són.
1: Hi ha una qüestió que també ens ha de bueno, interessar, i és l'estat en el que està el parc automobilístic, perquè per una qüestió purament de seguretat hi compten molts factors, i un d'ells és quin és l'antiguitat que té el parc mòbil. Menorca està encara intentant acabar de resoldre una manca de regularitat en el que són les inspeccions tècniques de vehicles, amb el que això pot suposar, que és un tema que ha costat bastant, diguem, a resoldre, i de fet podríem dir que a dia d'avui tampoc no està del tot resolt.
0: No, no està del tot resolt, i sembla mentida que una illa com Menorca no tingui un servei d'ITV de qualitat, no? Crec que tots ens hi hem vist en la situació de tenir la ITV o caducada o a punt de caducar i no tenir cita. Bueno, això és un problema que el president del Consell actual, quan es va presentar les eleccions, va dir que solucionaria el primer any, i seguim igual. Per tant, penso que han de fer un pensament, perquè seguim amb el mateix problema, i a més, al revés, és que van tenir l'ocasió de solucionar-ho, perquè això funciona amb una concessió, no? El Consell té una concessió amb una empresa, l'empresa que coneix tothom, perquè tots anem a fer CTV. Aquesta concessió va caducar, i en lloc de treure el concurs i intentar que vengui una altra empresa que ho faci millor, la van prorrogar. O sigui, aquest Consell, el Partit Popular, va prorrogar la concessió en aquesta empresa que està fent les coses pues, no de la millor manera. Per tant,
1: bé, tornem al transport públic. Si hi ha, com en efecte, sempre les dades ho estan demostrant, una major quantitat de persones que empren transport públic, aprofitant la circumstància de la gratuïtat, el que ens hi trobem són autobusos plens. En aquest sentit, què caldria fer per doncs, millorar el que fa referència als itineraris, freqüències o la pròpia infraestructura de quants autobusos hi ha a Menorca perquè els hi puguem emprar i d'aquesta manera se circuli millor per les carreteres?
0: Nosaltres volem transformar la xarxa de transport públic a Menorca. Per això, aquest tema per nosaltres serà prioritari de cara a les pròximes eleccions, perquè creiem que amb més transport públic, amb una xarxa molt més potent de transport públic, podrem realment solucionar els problemes que tenim a les carreteres, l'accés de vehicles que tenim a les carreteres. Què vull dir quan dic transformar la xarxa de transport públic? Un podria pensar en augmentar les freqüències de les xarxes de bus, de les línies de bus, perdó, que tenim avui en dia. Sí, hi ha que augmentar freqüències. Per exemple, una línia que s'ha d'augmentar freqüències és el bus express Ciutadella Mó, on només hi ha 6 freqüències al dia i els caps de setmanes no n'hi ha. Aquesta línia ens ajuda molt a poder anar de Mó a Ciutadella en transport públic de forma més ràpida que aturant en els pobles, i a més buida els autobusos que sí que aturen a l'O a Mercadal, a Ferreries, no? Per tant, és una línia fonamental que hem de reforçar. Però és que a més de reforçar la xarxa existent, hem de crear línies noves, perquè l'actual xarxa de bus, perquè ho entengui el ciutadà, l'oient, es va dissenyar l'any 2007-2008, amb el govern de Joan a Barceló. S'ha anat prorrogant. La manera de moure'm mos en què mos movíem aquell any no és la mateixa que avui en dia. La gent que es movia a Menorca aquell any no és la mateixa que el 2026 o el 2027. Avui, el turista, per exemple, es mou molt més a Menorca. Tenim un perfil de turista que arriba a Menorca i no vol quedar a l'hotel o a l'apartament, a la piscina i a la platja, no? A la urbanització. Tenim un perfil de turista que vol visitar Silla. Vol visitar Mó, vol visitar Ciutadella, vol visitar altres pobles, vol anar a Fornells, vol anar a platges verges. Aquest turista es mourà, perquè es vol moure. Sí o sí es mourà. El que han de decidir els menorquins és com volem que es mogui. Jo vull que aquest turista es pugui moure en bus, perquè si no, llogarà cotxe. Si lloga cotxe, tindrem més cotxes a les carreteres i, per tant, els menorquins ho patirem. Per tant, dir que volem millor transport públic o que el nostre transport públic també atengui la demanda de mobilitat dels turistes és per defensar els interessos dels residents. Per tant, això ha de ser un punt clau en la nova xarxa de transport públic de Menorca. I després hi ha un altre perfil de persona, no?, que s'ha de moure i que es mou amb molta regularitat durant aquests mesos d'estiu, que són els treballadors i les treballadores, especialment del sector de la restauració i sector hoteler. Gent que va dels pobles a les urbanitzacions cada dia amb el seu cotxe particular, molts venen de fora de Menorca, venen amb el seu cotxe en barco i es mouen per silla amb aquest cotxe. I si aquest treballador es pogués moure, a lo millor no tots els dies de setmana, perquè a lo millor no és còmode per ell tots els dies de setmana, però gran part dels dies de setmana anar a la feina en bus. Probablement seria millor per ell, més còmode per ell, i segur que també ajudaria a buidar la xarxa viària de vehicles. Per tant, també han de pensar en tota la gent que fa feina a Menorca, que es pugui moure en transport públic per anar en els grans centres de feina, que són, per exemple, les urbanitzacions.
1: Per acabar, ja que estem reient de mobilitat, també el nostre interès un poc en tornar sobre el tema de com continua la millora de la ME1, aquesta carretera general Mahó-Ciutadella, que el que fa és que que va lentament avançant, i de fet amb algun debat també, com el que fa referència a què se n'ha de fer o com a Rafael Rubí. És una qüestió que les obres ara actualment estan en funcionament i tot plegat amb el dubte de quina mena de conseqüències futures podria dur això.
0: Bueno, amb s'obre en general, es projecte en general, nosaltres moltes objeccions no tenim. De fet, es van començar els estudis en el mandat anterior, el projecte és d'aquest mandat, però més o menys segueix la filosofia d'estram Ciutadella-Ferreries, no? Que hi hagi algun carril d'acceleració, per exemple. Per tant, aquí, la nostra crítica d'aquesta obra es circumscriu en l'encreuament de Rafael Rubí. Nosaltres creiem que és una temeritat que hagin continuat amb el projecte de fer una rotonda a doble nivell en aquell punt. Repetesc, la resta de l'obra, pues, bueno, potser haguéssim preferit que s'iniciés abans perquè no tingués tant, no impactés tant en la temporada, evidentment. Però el resultat final l'haurem de veure i ja el valorarem en el seu moment. Però, de moment, la nostra crítica es circumscriu a l'encreuament de Rafael Rubí. Per què? Perquè estan fent el que la UNESCO demana no fer. I això no m'ho ho inventem nosaltres, no s'ho inventen els partits d'esquerres. Això està escrit a la declaració de Menorca com a patrimoni mundial. S'ha de tirar el pont de Rafael Rubí, ho diu la UNESCO. I en lloc de tirar-ho, el que fa es consell és no només mantenir l'estructura, sinó acabar l'obra, amb l'impacte paisatgístic visual per les navetes, que evidentment tindrà. I a més, que estan fent obra, molt de moviment d'obra, a tota una zona on, evidentment, hi ha moltes restes talaiòtiques, i s'estan veient que s'han descobert algunes coves de forn, no?, que es diuen, i el que els demanarem en el pròxim ple és que informin sobre aquestes coves que s'han trobat, si n'han trobat més a part de que es veu quan hi passes, perquè bueno, aquí hi hauria d'haver un seguiment per part de patrimoni de totes les restes talaiòtiques que s'estan trobant a sobre, no?
1: En el cas de que en el futur es pogués estar en perill la declaració de Menorca com a patrimoni mundial per els seus jaciments arqueològics, s'haurien de demanar o depurar responsabilitats per perdre-la?
0: Hombre, jo crec que abans de col·locar-nos en aquest escenari ens hem de situar en l'actual i en el que podem fer avui en dia. Què podem fer avui en dia? Una alternativa a nivell molt menys o amb impacte zero per el que és el patrimoni talaiòtic, que és l'alternativa que defensem nosaltres i que defensen també altres entitats, on es prohibeixin els girs a l'esquerra. Si tu vens d'un dels dos camins i te vols incorporar a la carretera en el sentit on tu no pots girar, tindràs un canvi de sentit a prop, ja sigui a la rotonda de l'Argentina, ja feta, o a la ametlla que s'està construint per el propi projecte de l'actual Consell, en el punt quilomètric 4,8, no? Per tant, compleixes amb la normativa, i a més això seria una alternativa molt més barata que construir una gran rotonda amb un gran pont allà, perquè no hauries de construir massa cosa més que carrils d'acceleració a les bandes. Seria una alternativa, en definitiva, més barata, que seria més ràpida de fer, també, és a dir, tindríem més, menys temps les obres, que no incompliria en el que ens diu la UNESCO i no tindria un impacte per l'entorn de talaiòtic que hi ha en aquell punt. No ho volen fer. Nosaltres ho han dit per activa i per passiva, no només nosaltres, hi ha hagut molta polèmica sobre això, però el Consell, avui en dia, jo crec que està governat per unes persones que són massa orgulloses com per admetre errors i com per contemplar alternatives, no?
1: Avui reiem de moure'ns, no més ni menys, sinó millor. Reiem de mobilitat i de el que és aquestes idees i propostes i reflexions que ens fan avui en Pepe Mercadal, diputat socialista. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Lluís.
2: No te lo pierdas. Arena Beach Menorca te espera. El beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés, Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. Arenabeachmenorca.com, cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
3: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
4: Aquacenter Menorca, el parque acuático para toda la familia en Calamblanes, Ciudadela. Con más de 12.500 metros cuadrados de diversión, con toboganes gigantes, zona infantil y áreas de relax. Además, solo en este mes de mayo, 50% de descuento para residentes en la isla y también un 20% de descuento en nuestra pizzería. Aquacenter Menorca. Sumérgete en la diversión este verano. Más información en aquacentermenorca.com.
5: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
1: Anem a fer un cop d'ull a com està la situació marítima. Al nord de Menorca avui tenim component oest i sud-oest 3 a 4, però variable en força 2 a l'est i fins la nit. Després, això es tradueix en que tenim situació de marejola de maró amb mar de fons del nord d'1 a 2 metres, encara que anirà disminuint a 1 metre, i no es descarta també algun plogim. Situació semblant també tant al sud de Menorca com al canal de Menorca, la visibilitat és bona. Anem a les platges, en destaquem sempre alguna. Avui anem a Ferreries Cala Galdana, per ser més concrets. Aquí tenim una temperatura de 21 graus, una temperatura de l'aigua d'entorn a 18 graus, anirà pujant en els propers dies, i la radiació solar avui està en 7.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
7: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje. Accesorios. Recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo. Nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca. Sea Lovers.
1: Y ahora los títulos de la prensa. Comencem per el diari Menorca, que titula «El sector del transporte clama por la suspensión de las multas de tráfico ante el colapso de la ITV». La antena de la discordia en Binisafua, un acuerdo privado amparado por una ley estatal. Condenado a 2 años de cárcel por apuñalar en el pecho a un joven que le quería robar 40 euros. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. Avui destaquem, tot de seguida i tornem al rotatiu. Anem a última hora, el hombre que mató a su ex-suegra a patadas en la colonia de Sant Jordi. Si he sido yo, no lo recuerdo. Diario El Mundo. Marlaska abucheado en la jura de los nuevos guardias civiles. Comprendo vuestro dolor. Yo estoy rabioso. Diario El País destaca el viaje de Ayuso a México, las inconsistencias y exageraciones del relato de la presidenta madrileña. Son els principals titulars de la premsa d'avui.
8: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
9: Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad de smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
10: Ven a verlo a Viesa, calle Curniola 8 del polígono de Mahón y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
11: Un buen descanso se nota en la cara, en el ánimo y en tu día a día. Es el momento de renovar tu bienestar en Country Eye. Disfruta de nuestras grandes rebajas, con descuentos de hasta el 60% en colchones, descanso y mucho más para tu hogar. Ven a visitarnos en la calle Ruiz y Pablo en Alayor y déjate asesorar por profesionales experimentados que saben lo que tu espalda necesita. Country Eye, hoy y siempre contigo.
12: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
14: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Emergència climàtica, la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
15: Hola, bon dia. Avui penso que l'hauríem de canviar una altra vegada el nom.
1: Què dius?
15: Sí, sí, canviem.
1: Però si quasi canvien cada setmana, Anton.
15: Bueno, una miqueta perquè el convidat se n'enteri, el convidat que tenim avui, el programa, com saps, ha canviat de dir-se emergència climàtica por saludable, i amb la idea de que el que està passant és molt greu i amb una miqueta de por ens ajudaria a posar-se en marxa. Seria el cas, senyor Ernest Fortuny, vostè té una miqueta por el que li està passant al planeta?
1: Bon dia i benvingut.
15: Bon dia.
16: No, jo por l'he perduda perquè som gran, i la gent gran, com que tenim poca cosa a perdre ja, por no.
15: Però tenim nets,
16: por, no,
15: recorda
16: sí,
15: que tenim nets,
16: sí,
15: i pobres, que
16: no,
15: els hi
16: passarà. I som mestre encara que jubilat, i me consider pues, implicat en el futur de les persones.
15: Però tu veus que el planeta no va bé.
16: El planeta no.
15: La crisi climàtica és molt sèria.
16: El planeta no va bé, la crisi climàtica és sèria, sí. I l'estat de Menorca és preocupant. Però hi ha solucions.
15: Bé, només dir-te que això era la manera que es deia amb la crisi climàtica.
16: T'entenc.
15: Ara després vam canviar a crisi, a emergència climàtica, felicitat sostenible. Amb la idea de que mentre no trobem la manera de ser feliços d'una manera que no tingui impacte mediambiental, això no ho soluciona ningú. Tu ets feliç?
16: Jo m'hi sent, sí.
15: Tu estàs molt al camp, no?
16: Jo visc una vida molt d'acord amb la natura. No,
15: exacte.
16: No, jo m'adapto a la natura perquè som conscient de que la natura no es pot adaptar jo.
15: Clar, molt bé. Però és font de felicitat el contacte amb la natura? Tu creus que és font de felicitat?
16: És font de sentir-te coherent.
15: Coherent?
16: És font de dir... quan jo me n'hagi anat d'aquest món, no hauré deixat gaire empremta dolenta.
15: Com a mínim això.
16: Sí.
15: No, però hi ha una dita que diu: si vols ser feliç un dia, embriaga't. Si vols ser feliç una setmana, 10 dies, pots posar un mes, casa't. Sempre et pots embriagar i casar més d'una vegada. Però si vols ser feliç tota la vida, fes-te jardiner. I la gent amb contacte a la natura, normalment jo diria que són gent molt més estable, molt més harmònica, disfruten dels ocells, de la sortida del sol...
16: I no només això, Ton, que també som resistents a la frustració.
15: Ets més resistent a la frustració?
16: Molt més resistents a la frustració, perquè tu sembres una cosa i tens aquella cura i tens aquella cosa, la veus créixer, ve una tramuntanada i se mor, i acceptes que les coses se moren.
15: Oi, que bo.
16: Clar. Mira, jo amb els anys d'educació...
15: Practiques la tolerància, clar.
16: Amb els anys d'educació, els alumnes més feliços eren fills de pagesos. I no perquè els hi anessin bé ses coses, sinó perquè havien après que no sempre van bé ses coses.
15: Ui, que maco! Ui, que maco! Sí. Bueno, però és molt interessant,
1: aquest,
15: això.
1: Aquesta és una lliçó que crec que en el dia d'avui l'hauríem de tenir ben en compte, perquè dona la sensació de que ens falta això.
15: T'ha quedat clara, tu? L'has recordat? A veure, recorda el que he dit, perquè ho diríem de tant en tant.
1: Hem de tenir la capacitat de frustrar-nos. Hem de ser capaços d'entendre que si les coses no van bé, doncs no van bé. I qui treballa d'acord amb la natura, com per exemple en el cas de que ets un jardiner, se'n pot donar de compte d'aquestes coses. I assumeix que, bueno, tal vegada no van bé les coses, però són així.
15: O sigui que la natura ens ensenya a acceptar les coses tal com són.
16: Clar.
15: Si hi ha una tramuntanada i t'ha deixat sense lletugues...
16: Sembra, els tornes a sembrar... I tornes a començar. Tot es pot resoldre amb feina. És un altre aprenentatge important.
15: I no pot ser un... No fa falta fer-ho, això. Cau un coi, d'altra vegada. El canvi climàtic dels collons.
16: Un jardiner no té dret a fer-ho. Una persona que viu venent lletugues, sí.
15: Clar.
16: Un jardiner no, eh?
15: Un jardí
16: s'Espanya, no, sí, perquè és a Menorca i ha volgut fer un jardí a Menorca, i a Menorca fa tramuntana. Llavors, que hagués triat un lloc en muntanyes que no fes tramuntana. un pagès no. Un pagès té una mala anyada i...
15: Jo darrerament he conegut a diversos pagesos i la veritat és que trobo que són gent molt sensata, perquè fan les coses, no?, tocant la terra... I les coses han de ser així, no poden ser d'una altra manera.
16: Fins que els hi entram el rotllo econòmic. Quan els obligam a fer ràpid, mal fet, en contra de lo que ells saben, per produir ràpid, igual, i que es pugui vendre, sobretot que es pugui vendre, que sigui perfecte, que aquella poma no tingui falles, que els obligam des d'una societat que ha primat sa estètica per damunt sa ètica, i el pagès també ho fa malament. A contracor.
15: Jo en general aquí passem el missatge, no? Gràcies que hem conegut el Sergi Riudavets de Santo Domingo, per aquí ha passat el Font Rovira, aquest que es dedica a agricultura regenerativa, i jo, per mi, aquí, el missatge que transmetem aquí és que el sector primari és el primer, i el sector primari és el que ens alimenta.
16: Està molt bé,
15: és el que cuida el paisatge. És el que evita els incendis.
16: Sí, és
15: hauríem de valorar el pagès d'una manera molt més del que un metge, fins i tot.
16: El que passa és que el sector primari de Menorca s'hauria d'adaptar a Menorca. No fer que Menorca s'adapti a la producció que necessitem. O sigui, Menorca és un entorn limitat, és un entorn amb recursos limitats. Jo puc fer agricultura regenerativa de secà i seria sostenible, però no puc fer agricultura sostenible de regadiu perquè no ho és. Perquè Menorca no té aigua com a recurs renovable.
15: Parlem d'això.
16: En podem parlar.
15: A veure, jo ara... el programa d'avui es dirà que quedi clar, estimat Lluís, emergència climàtica a l'enginy en acció. Què et sembla?
1: Em sembla perfecte.
15: L'enginy en acció. Sí. Perquè a base d'enginy i a base de creativitat arreglarem les coses. I llavors jo volia presentar l'Ernest Fortuny. Ell ha sigut tota la vida professor. Professor, recorda'm de què? De física.
16: Des d'educació infantil fins que... Record que vaig tenir la teva filla en escat de llevant de física i química.
15: Exactament. Molt bé. Pues un home que s'ha llegat tota la vida d'explicar les coses i, a més, té una gran capacitat d'analitzar, descobrir, una persona amb molta curiositat, i és seguint molt el tema de l'aigua. Jo li he escoltat diverses conferències, jo diria, sobre el tema de l'aigua. Llavors, avui el portava, l'havíem convidat, perquè l'havies convidat tu, no tant per el tema de l'aigua, que per favor explica'ns una miqueta quin és el teu diagnòstic actual, sinó també perquè com treu de... sap crear coses de la nada.
16: No, que va, eh? Pensa que tot això està inventat. Avui en dia, només que aplicàssim tot el que sabem de domòtica en els maneig de l'aigua dins una llar i no en el camp, perquè la gent pensa, bueno, aquest viu en el camp, pot fer coses, que va, tu pots posar una canonada per gravetat que vagi des de rentamans fins a cisterna del vàter i tu no empenyaràs mai més sorint amb aigoneta.
15: Molt bé.
16: Per això és un luxe insostenible.
15: I del tot, bé, repeteix el que vam fer?
16: No, no, molt fàcil. Tu poses una canonada que vagi des de rentamans, des de aigua de rentamans, que sí, no, que és aigua sí. en sabó, sí. no té més misteri. O
15: sí.
16: Ja mires quin sabó empres, per si després sí. haguessis d'emprar aquesta aigua per regar, i aquella aigua va i tomb la cisterna del vàter.
15: Ah, molt bé.
16: Sí, a casa nostra ho vam muntar així fa 20 anys i no hi ha tornat a entrar aigua neta mai en aquella cisterna. Igual també derivam cap allà l'aigua aquella que te fa tanta ràbia que obres la dutxa i esperes,
15: sí.
16: esperes que vengui calenta, no?
15: Sí, sí,
16: no,
15: sí.
16: No, doncs aquesta aigua a casa va també a la cisterna del vàter.
15: Amb una canonada que has fet.
16: No, no, amb una vàlvula de tres vies i un sensor. Vull dir que els coneixements de domòtica i la programació de pics, de microchips, és tan fàcil avui en dia que és una aberració el que estem fent d'emprar aigua neta com si fóssim a un lloc on hi ha rius, com si estem copiant sistemes de water clothes, sistemes anglesos, quan a Menorca sempre hi havia hagut excusats. I...
15: Això, eres tu, no, que ho deia? Jo sempre recordo...
16: No, jo no sé si ho deia, però ho deu dir molta gent, perquè...
15: Recordo de tu que això d'utilitzar aigua potable per fer neta, pipí, caca...
16: Sí.
15: Això és d'allò, és com
16: enviar... Això és com vestir els nuvis?
15: Sí, això.
16: I antes de la cerimònia de l'inau primer a fer net a soll.
15: Exacte.
16: No.
15: És molt potent, aquesta.
16: No, no, és desdignificar l'aigua.
15: És desdignificar l'aigua.
16: Sí. Jo no puc emprar aigua neta per empènyer femta cap a una canonada.
15: Clar, clar, és un problema no, fins no. i tot de com es diu, de moral, no?
16: No ho sé. Jo,
15: és una exigència ètica.
16: Mira, jo tot això l'hi dic sense tesa.
15: També.
1: Crec que tal vegada podem fer molt millor el tema de la gestió de l'aigua, però me preocupa, Ernest, perquè has comentat, just abans que comencéssim aquesta conversa, No, que no s'està regenerant l'aquífera a Menorca.
16: No, bueno, ara ja és evident. Això fa molt d'anys que jo ho deia, perquè hi ha estudis que no s'han publicat, vaig saber per què, a vegades hi ha interessos que bloquegen estudis, que es van fer als anys 70 i que van demostrar que l'aigua de les mostres que es van treure aquells anys era aigua molt antiga, era aigua fòssil. No havia entrat aigua nova des de l'any 55. Això és, no és molt complicat si ho simplificam, que és la feina d'un mestre, no? Si en cera nuclear produïm triti, que és un model d'hidrogen que no existia abans, i quan analitzam els pous no hi ha triti, vol dir que des de cera nuclear fins avui no ha entrat aigua. Vol dir que tot aquell coeficient d'infiltració que sempre han dit que hi ha, que se va infiltrant, és equivocat. I jo puc pensar si és equivocat intencionadament per dir que l'aigua de Menorca és un recurs renovable o no. O puc pensar que és un error científic perquè se fan base a estimacions. Però és un error comprovat ara. Fixeu-vos que ha passat enguany. Enguany ha plegut un any extraordinari de pluja, i els aquífers no s'han recuperat. Però això els pagesos fa anys que ho sabem. Perquè jo sempre els munyacos, i no els arrec, per coherència. I els munyacos van molt bé a Menorca, perquè tu els sembres el mes de maig, els hi dones un glob d'aigua que no es morin, el mes de setembre, quan plou, el munyaco creix, la munyaquera es fa enorme, aprofita l'aigua de pluja, que no només és ecològica, sinó que, a més, ve de franc, i acuis els munyacos per novembre, per fer els bunyols de Tots Sants. Davall els munyacos, la terra et seca. És a dir, que tota l'aigua de setembre i octubre, que en Menorca és potent perquè estem en un clima mediterrani, no s'infiltra perquè no passa davall. I això és experiencial, això ho sé jo, i això ho sap tothom, que cultivi munyacos a la seca o que faci un clop per sembrar un arbre dins el mes d'octubre, novembre. Diu, hòstia, tota l'aigua que ha caigut no ha entrat.
15: Sí, queda per capilaritat, queda retinguda, no passa cap avall.
16: L'evapotranspiram.
15: Sí. I
16: és a dir...
15: Sí, el 70%, em sembla recordar. Només del 70% del que plou,
16: això
15: s'evapora.
16: S'evapora. Però això és una estimació. I aquí tenim el problema. Amb aquesta estimació han venut que els aquífers se recarregaran si els deixem una mica en pau. I de cada dia sabem que serà més difícil que recarreguin, perquè no estem fent extracció d'un recurs renovable, estem fent mineria d'un recurs fòssil.
15: Molt bé, i damunt ve cada vegada més gent, i si hi ha més gent, cada vegada tindrem els aqüífers més. I tu sabies que, que a Menorca hi ha 11.000 piscines? Només l'evaporació durant l'estiu.
16: Això dona per tres programes, eh? La gestió de les piscines.
15: Fem-ho breu. Però tu saps que només l'evaporació...
16: Sí,
15: de l'aigua de 11.000 piscines és equivalent al consum d'aigua d'un poble, de la suma del castell i Ferreries.
16: Sí, la dada és certa i és correcta, però la gestió de la piscina és molt més important, perquè la evaporació és mínima comparada amb el rentat de la piscina que s'ha de fer per eliminar l'excés d'àcid isocianúric que se genera.
15: Exactament.
16: Tu has de tirar un terç de piscina cada any en una piscina mal gestionada, o el costum que hi ha a Menorca de no tractar la piscina durant l'hivern, perquè surcar, pagar un pisciner, i buidar la piscina i omplir-la cada any.
15: Imagina't.
16: Que es fa. Però el pitjor és quan es fan les piscines d'aigua salada. Perquè a on se tira una piscina d'aigua salada? Que de cada dia n'hi ha més a Menorca, d'aigua salada. Fem piscines d'aigua salada per motius econòmics.
15: Clar.
16: Un sistema d'electròlisi fabricar més clor, no hem de comprar pastilles, eh?
15: Clar.
16: No te pensis que és per un motiu ecològic. Aquestes piscines, quan es buiden en el clavegueram. Per tant, arriben... A on arriben? A les depuradores. Les depuradores estan intentant mantenir una aigua baixa de clorurs, baixa de sodi, i no poden, ni podran mai, perquè... Això ara m'està preocupant. No, és que jo vos dic que hi ha molt de programes, jo no som un expert, però som una persona gran. I una persona gran guanya capacitat
15: d'enteniment,
16: de relació de conceptes.
15: Exacte.
16: I com que els conceptes els atenc, ara que tot gran els estic relacionant.
15: Molt.
1: Ernest Fortuny, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
16: No, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres per haver-me donat nom.
1: I tornarem, ho estem desitjant ja. Anton, gràcies i fins la setmana que ve.
15: Va, seguirem la setmana que ve també. A veure si ho aclarim tot això.
17: Mediterráneo.
18: ¿Pero y eso?
17: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
18: Ya ves cómo mola, tío.
17: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
19: El mejor mueble al mejor precio.
17: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
20: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: Menorca vive de manera apasionada esta primavera y el arte pide paso. Y cuando hablamos del arte nos permite la oportunidad de poder acercarnos y descubrir lugares y espacios que nos invitan a sumergirnos en propuestas harto interesantes. Hoy queremos mirarte y quedarnos con una, es la que nos ofrece La Chula, Portal de Mar. Hablamos con Nero La Casa. Nero, buenos días.
21: Buenos días.
1: Gracias por acompañarnos aquí en la radio.
21: A vosotros por invitarme.
1: Bueno, no dejáis de trabajar y eso significa que gracias a vuestro trabajo hoy podemos estar hablando de algo nuevo que se plantea y que presentamos hoy.
21: Sí, bueno, hoy lo que quiero presentar es la inauguración y la exposición que se celebrará, la inauguración el viernes 15 de mayo, este viernes ya, y va a ser una exposición conjunta, pero poniendo el punto de atención en nuestra artista invitada, que es René Blume. Es una retrospectiva de toda su obra, desde los años 60, que desde Colonia, Alemania, se trasladó aquí, hasta la actualidad. Y es bastante interesante porque viene acompañada también de un concierto musical de cuerda.
1: Renaissance meets and Dalesian folk.
21: Eso es muy bien dicho, lo has dicho tú, fenomenal. Y bueno, aparte de esto, lógicamente somos los artistas que estamos habitualmente. Está Vincent Russell, que es habitual nuestro, que esta vez presenta algo que no estamos acostumbrados a ver en la galería. Es una serie de obras de escultura, de bulto redondo, no de gran tamaño. Y es una serie de bustos de cabezas realizadas con materiales. En la base son materiales de labranza, hierros de aquí de Menorca. Y luego lo que es el busto en sí, a cabeza, van inspiradas en varios personajes y una serie muy emotiva, que es una basada en su hermana, que es el busto de su hermana, repetida a veces, algo bastante curioso para ver. Y
1: estamos sumando, porque cada vez que dices y, bueno, y, sigue.
21: Y termino, que yo me pongo la última por ser educada, pues con mi serie, que es como todos los inviernes, que ya llevo aquí 3, creo, 4, voy realizando varias obras y eso es la inspiración sobre el cielo de Menorca. No sé si comenté que ya me parece bastante embaucador y en invierno, entonces se llama Un paseo por las nubes, y una serie gráfica de mayor tamaño que se llama Postales de vida. Es también muy emotiva, es una especie de bocetos a gran tamaño y no quiero desvelar más, como tú dices, para sorprender un poquito.
1: Lo cierto es que una buena parte de lo que es la experiencia que vivimos en La Chula precisamente es el de la sorpresa. Nos dejamos llevar, nos dejamos un poco sorprender. Y ciertamente vemos cómo en un momento determinado, cuando hacéis pues un acto como el del este viernes día 15, suma. El concierto de guitarra, donde por cierto hay como cuatro partes, como hay cuatro partes también de lo que es una serie, ¿no? La música de la guitarra que va a estar sonando ahí. La oportunidad de poner en el foco a René Blum o los bustos de Vincent Russell, más lo que nos tienes preparado. Todo realmente es como el cóctel un poco que lo hace como muy apetecible. Lo inauguráis este viernes, queda para el verano, ¿cómo va a ser un poco...?
21: No, la exposición tiene un tiempo limitado, o sea que esto también es importante para que la gente sepa que a última hora, bueno, se puede llegar hasta el 7 de junio. Luego haremos otro cambio, otros artistas y de nuevo a empezar.
1: Pues tenemos que mirar de aprovechar el tiempo, y eso significa no perder la oportunidad, sea a partir de este mismo viernes o yendo después. Vamos a recordar un poco también, por favor, los horarios, para que la gente sepa tanto del viernes a qué horario pueden venir, como en los días posteriores donde va a estar expuesta.
21: El horario de la inauguración será a las 8 de la tarde, a partir de las 8, y nos alargaremos, la verdad, un poquito más de la hora habitual, pues sobre hasta las 10 o incluso un poco más, para que la gente le dé tiempo. Aún hay gente que está trabajando, que quiera venir a última hora, y sobre todo porque como son varias partes, también está el concierto. Bueno, que tenéis tiempo de llegar si queréis, nos vamos a alargar un poquito. Y luego el horario habitual de la galería, que es de martes a sábado por la mañana, desde las 10:30 hasta las 2, y por la tarde de 6 a 8:30.
1: Se lo estoy preguntando a todo el mundo, me vas a permitir, por reconfianza de enero, que también te lo pregunto a ti, porque la Galería La Chula ya es también uno de nuestros referentes. Ha habido una clara apuesta por la cultura. De hecho, la temporada turística se ha abierto gracias a la cultura, pues en un pleno mes de abril. Este tipo de cuestiones, ¿crees que se está notando a nivel de el interés del público que gira en torno a la cultura, a las galerías de arte, a vuestro trabajo?
21: Sí, yo creo que sí, que ha habido como, digamos, una expansión o un florecer también del público. Antes había menos opciones, estaba todo más limitado, y bueno, yo en el tema galerías había muy poquitas. Ahora ha habido como, lo que digo, un florecer, y hay más oportunidades, hay más variedad, y esto es lo que atrae al público y que la gente esté más interesada en el arte, ya sea de artes plásticas, escénicas o musicales, que realmente está cogiendo un potencial bastante fuerte la isla.
1: El arte lo podemos ver, puede ser, como dicen los franceses, un coup de cœur, ¿no? Sí. Me he enamorado de verlo, pero también se lo pueden llevar. La gente está en ese punto en el que empiezo a disfrutar del arte, empiezo a entender el arte, empiezo a querer llevarme el arte a casa.
21: Sí, la verdad es que sí, y esto pues también nos alegra, porque no es solamente exposición, es exposición y también venta, porque es así. Y la gente sí que se lleva tanto piezas pequeñas, que es lo que más sale, sobre todo por gente que está de paso, como las piezas más grandes. Yo hago los envíos personalmente para que lleguen cada uno a su sitio, y sí, se está moviendo bastante bien. Y luego otra parte que hay, que es la gente de aquí, la que vive aquí durante todo el año, que también se está animando a tener una pieza de un artista en concreto o de varios, y hacer una especie de pequeña colección que van haciendo con artistas de la isla y de fuera, y que todos los pueden adquirir en La Chula Arte.
1: Bueno, pues tenemos el punto de referencia este viernes, 15 de mayo, acercarnos hasta Portal de Mar. Tómenselo con tranquilidad y calma. Un paseo tranquilo siempre es mejor que no querer llegar corriendo, entre otras cosas porque el centro de Mahón tampoco no se puede, además con obras que hay ahora ahí al lado de donde estáis, ¿no?
21: Sí, bueno, esto, a ver, se supone que va a ser una mejora, evidentemente, y todo lleva un proceso, hay que sufrirlo para luego disfrutarlo, imagino. El tiempo es lo que juega un poco en contra, tal vez. Por suerte, en la galería La Chula tenemos el acceso libre, nos pilla un poquito más arriba en la plaza y es fácil de entrar y fácil de llegar. O sea, aquí nosotros, y luego estará mucho más bonito, o sea, que merece la pena.
1: Bueno, pues paseando tranquilamente, dando una vuelta por Mahón y por el centro, hacia Portal de Mar y hacia La Chula. Enero, gracias por haberlo compartido con nosotros, como siempre, un placer y hasta pronto.
21: Pues nada, hasta pronto y como digo en todas mis publicaciones, pues os esperamos, como siempre, con una sonrisa y mucho arte.
0: Vine a Ferreries i descobreix la Fira de Sant Isidre del 15 al 17 de maig. 3 dies seguits per gaudir del millor de Menorca. Productes locals, demostracions de feines del camp, pagesia, animals i maquinària agrícola. I l'encant de la tradició viva. I enguany, no et perdis les Olimpiades Pageses. Ferreries, declarat Poble Màgic d'Espanya 2026, t'espera amb ambient, rutes i molta essència. Organitzen l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.
2: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple's a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oi es Migjorn.
22: El Láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el sonido y la foto de la mañana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abucheado durante la jura de una nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza.
24: Aquí mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
23: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
25: A la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presidente.
23: Marlaska en su discurso y después ante la prensa ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales que se ha traducido, como acabamos de escuchar, en estos pitos y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor. Pero el ministro Marlaska, superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje y pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
27: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores. Pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más porque realmente es un momento de dolor. Es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
26: Y no lo es según Marlaska, porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
23: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes cuando la candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero, se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir y esta mañana con Ángels Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
28: Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer, en el día de ayer, lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
23: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2 del brote de hantavirus. La noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
29: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese.
23: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Y tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
3: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
23: Y a nosotros, a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
4: Hora 14, con Javier Casal.
23: Y muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
23: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
6: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península. Tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos. Al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
23: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
4: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Govern abre la puerta del programa Alquiler Seguro a los grandes tenedores y las viviendas que salgan del mercado del alquiler turístico. Este viernes, pasado mañana, el Consejo de Govern aprobará cambios en el llamado programa, en el que era llamado a ser el programa estrella en materia de alquiler de viviendas del ejecutivo de Marga Provens, Jogue Segur, y que se ha tornado en un estrepitoso fracaso de las 3.000 viviendas que el ejecutivo balear anunció a bombo y platillo que se pretendían incorporar al programa. Apenas se han logrado captar 80, así que estos cambios en el programa, algunos de ellos ya los ha avanzado aquí en la SER, el presidente del Colegio de Administradores de Finca, Antoni Jaume.
8: Yo creo que se ha pensado en al final ir buscar, que es lo que se está buscando, cualquier vivienda que está vacía. Y si esa vivienda está vacía, aunque sea de un gran tenedor, pues bien aportada estará. Sí.
7: Y el Pleno del Ayuntamiento de Manacor solicitará al Govern que declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado. La petición se basa en un estudio de la UIP, de la Universidad de Les Illes, que concluye que el municipio concluye con los requisitos legales para adoptar la medida contemplada en la Ley Estatal de Vivienda. Por un lado, el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para acceder a una vivienda, de media entre un 31 y un 41%. Y otro, la evolución de los precios del mercado de la vivienda, muy por encima del IPC de los últimos 5 años. El alcalde de Manacor, Miquel Oliver.
9: Se va contratar serveis de la universitat perquè me'l digués a veure si complia o no complia. La llei que marca la declaració de zona tensionada estableix que s'han de produir l'increment dels preus de lloguer que hi ha hagut en els darrers anys i altres com se comporta el mercat. Se'n compleixen tots dos.
7: Ampliamos estos i altres temes d'este miércoles 13 de mayo con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Los sindicatos han denunciado públicamente que las patronales no se han presentado a la segunda reunión para iniciar la negociación del convenio autonómico de las educadoras de las escoletas. Han acusado a las patronales de bloquear de manera intencionada la negociación y al Govern de hacer seguidismo de esta actitud. Estudian nuevas movilizaciones o huelgas si no avanza la negociación.
10: La gent té ganes de mobilització. Per tant, estem a l'expectativa de veure les passes com es duguin a terme des de diferents situacions. Però que està clar que possiblement hi hagi concentracions i no descartem en cap moment que hi hagi una vaga també.
7: Y los que han iniciado movilizaciones son los trabajadores de Agencia Tributaria de Baleares. Se han concentrado hoy frente a la Delegación de Hacienda en Palma para denunciar el bloqueo de la carrera profesional, la falta de desarrollo del teletrabajo y reclamar que los trabajadores de vigilancia aduanera sean considerados profesión de riesgo. Y 8 entidades conservacionistas se han unido para reclamar al Gobierno Balear que desista de su intención de rebajar la protección de todas las reservas marinas de interés pesquero de Ibiza y Formentera. Aseguran que el proyecto de decreto de ampliación de la reserva dels Freus, actualmente en fase de alegaciones, implicaría un retroceso en su conservación y de otras reservas marinas. Han advertido que el proyecto permitiría el uso de las artes para la pesca recreativa en zonas actualmente restringidas o la eliminación del límite de captura diaria para la pesca recreativa de especies como el mero, el dentón, el gallo de San Pedro o la dorada, lo que conlleva la mortalidad adicional sobre especies que interfiere con los objetivos de recuperación. Añol Esteban, director de la Fundación Marillas.
11: S'ha de treballar per enfortir i reforçar les reserves marines i el medi marí en general.

0: hagut un increment important, perquè no ens entendem, i l'altres a veure quin és el preu que hi ha, com se comporta el mercat, no? Per tant, no només en complim un, sinó se'n compleixen tots dos.
1: Se cumplen los dos, dice Miquel Oliver, 2:15.
2: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
3: Hora 14:15 del migdia, moment ara per la informació de Menorca, aquí a la cadena Ser. Avui és dimecres, és 13 de maig, un dia en què hem sabut que l'Ajuntament de Mó acaba de formalitzar la compra del solar de l'antiga fàbrica de Catissa. La Junta de Govern Extraordinària convocada per aquest matí ha formalitzat aquesta compra, una compra que ha de permetre construir prop d'un centenar d'habitatges, també un aparcament subterrani. És un solar de més de 5.000 metres quadrats, amb un cost superior a 3 milions d'euros. Aquest vespre es presenta oficialment aquesta compra. Demà que vespre a les 6:30 al claustre del Carme hi haurà una presentació pública oberta a tota la ciutadania. A més, també xerrarem de la petició que fa Més per Menorca, una moció en via d'urgència que s'ha presentat al Consell Insular per reclamar la implicació immediata de les administracions públiques davant la situació que viuen els veïns del bloc de pisos d'Aló, que està en mans de la Sareb. Xerrarem d'aquest tema, també xerrarem dels veïns de Binissafua a Platja, que diuen, asseguren, no van rebre informació prèvia sobre la instal·lació d'aquesta antena mòbil, una antena de 25 metres d'alçada que té en peu de guerra els veïns de la zona. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb la informació del temps.
2: Espai patrocinat per Eina Menorca.
3: Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Avui a Menorca tenim intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional tendint a disminuir la nuvolositat i quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen. Se queden les màximes als 21 graus a Ciutadella i 20 a Mao. Demà dijous esperam intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional disminuint la nuvolositat fins quedar el cel poc ennuvolat. Així mateix les temperatures se mantindran amb poques variacions. Arribarem a una màxima de 21 graus tant a Mahó com a Ciutadella. És una informació d'EMET.
2: EIMA Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. EIMA Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
3: Dues i 18 minuts, entrem en matèria. L'Ajuntament de Mó ha formalitzat avui dilluns, mitjançant una junta de govern extraordinària, la compra del solar de l'antiga fàbrica de Catissa, una operació que ha de permetre construir un centenar d'habitatges de protecció oficial i un aparcament subterrani públic. El terreny de prop de 5.000 metres quadrats té un cost superior als 3 milions d'euros. L'operació compta amb una aportació d'un milió per part del Consell Insular de Menorca, després de que la institució insular aprovés un conveni regulador que permetrà transferir aquest fons al Consell i el consistori maonès. Segons l'acord tancat entre les administracions, el primer pagament de la compra de 810.000 euros s'haurà d'efectuar abans del dia 31 de juny d'enguany, mentre que el segon està previst abans del juny de 2027. El projecte preveu la construcció de 96 habitatges protegits en règim de lloguer assequible, així com un aparcament subterrani públic. Els terrenys accediran posteriorment a l'IBAVI, que serà l'encarregat de redactar el projecte i executar les obres. Escoltam el Balda de Montor Pons.
5: Us ha de permetre construir, per una banda, un aparcament soterrat definitiu i, per altra banda, entorn a un centenar d'habitatges públics que pretenem tirar endavant amb el suport de Sibavi i amb el Consell de Menorca, que també ha fet una aportació important. És un fet molt important per Mó, és un fet històric, que suposarà opció de transformar tot aquest entorn, de començar a planificar una modernització i una reforma integral del barri de Tanques del Carme, i per tant una bona notícia per tots els maonesos i maoneses que des d'aquest moment seran ja propietaris d'aquest espai.
3: El pressupost estimat per la promoció residencial ronda els 20 milions d'euros, de manera que la inversió global prevista, sumant aquesta compra del solar, arribarà als 23 milions. L'Ajuntament presentarà els detalls de l'operació en un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc aquest divendres a les 6:30 a la sala d'audiències del claustre del Carme. Per cert, que l'Ajuntament de Mó ha posat en marxa també avui dimecres un dispositiu especial d'informacions d'informadors ambientals amb l'objectiu d'orientar els veïns en la nova fase d'implantació de recollida de residus porta a porta. Un equip de 3 professionals professionals de l'empresa Sistemes Mediambientals SL serà l'encarregat de dur a terme aquesta tasca fins al proper dia 29 als barris d'Andrea Doria, Borja Moll i Fordaló. L'objectiu principal és comunicar de manera directa la retirada progressiva de tots els contenidors i resoldre els dubtes que puguin sorgir entre la ciutadania en els punts d'informació. Una campanya informativa que preveu un total de 156 hores de servei forma part de l'estratègia municipal per afavorir una implementació del nou sistema de recollida per tal que tota la ciutadania disposi d'informació. La campanya de comunicació també s'estén a les escoles de Toni Joan i Mare de Déu del Carme, on s'impartiran tallers informatius per als alumnes per conscienciar i informar sobre els objectius d'aquest nou sistema de recollida. Paral·lelament també s'està informant sobre el canvi de sistema a través de tanques publicitàries i s'estan desplegant adhesius als contenidors de tota la zona, informant de la finalització del seu ús i també del canvi de sistema. Canviant de tema. Més per Menorca, ha registrat per via d'urgència una proposta d'acord al Consell Insular per reclamar la implicació immediata de les administracions públiques davant la situació del bloc de pisos de l'U, que pròximament sortirà a subhasta judicial. La portaveu dels menorquinistes, Noemí García, considera que aquesta situació presenta una oportunitat real perquè aquest edifici passi a formar part del parc públic d'habitatge i s'impedeixi una operació especulativa que deixaria desenes de famílies en situació d'incertesa residencial. García lamenta que el govern balear refusés comprar l'immoble i exigeix que els executius centrals i autonòmic s'impliquin per fer-se amb aquest edifici i garantir així la continuïtat de les famílies que hi viuen.
6: I és absolutament increïble que l'administració no ampli en aquests moments totes les eines que té per evitar de forma immediata que desenes de famílies quedin desprotegides i en risc de ser expulsades a casa seva quan han pagat el seu lloguer molt dignament. La Sareb s'ha de presentar a la subhasta i en cas de que els pisos quedin igualment en mans privades, l'administració ha d'exercir el dret de tanteig i retracte. Tant el govern d'Espanya com el govern balear i, evidentment, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de l'O tenen l'obligació de complir la seva responsabilitat.
3: Paral·lelament, el grup municipal d'Avançar Malalló han registrat una carta adreçada al batle José Luis Benejam on reclama una actuació institucional urgent davant d'aquesta situació que viuen els veïns d'aquest bloc de pisos. Han descrit la formació demana que l'Ajuntament dugui a terme gestions oportunes davant del Consell i el Govern i fins i tot fins a la Sareb per estudiar totes les vies possibles que permetin incorporar aquests habitatges al parc públic. Des d'Avançar consideren que la convocatòria anunciada pel propi president del Consell, Adolfo Vilafranca, el passat dia 7 de maig per l'adquisició d'habitatges ja construïts, destinats a un ús social, presenta una oportunitat ara real perquè les institucions facin efectiva aquesta compra i no deixin aquestes famílies amb aquesta incertesa residencial. Per aquest motiu, el grup reclama a l'Ajuntament que traslladi formalment aquesta situació al Consell i insti a les altres administracions a valorar mecanismes d'intervenció que permetin destinar els pisos a aquest habitatge públic. Xerrem ara d'altres veïns, els de Binxafua Platja, que no van rebre cap informació prèvia abans de la instal·lació de l'antena de telefonia mòbil a l'aparcament d'un restaurant que ha generat aquest gran impacte visual i que té a tothom en contra. Així ho apunten des de l'Associació de Veïns, que lamenten com s'ha fet tot. Clement Junqueras és el portaveu dels residents. Explicava aquesta situació als micròfons de Ràdio Menorca.
7: Exacto. O sea, los vecinos en ningún momento hemos tenido la más mínima información. Es decir, la obra fue a prisas y corriendo, aprovechando el puente de 1 de mayo. Nos enteramos porque alguien paseaba por allí y vio unos cimientos de grandes proporciones, empezamos a investigar, la respuesta inicial de la gente que lo estaba haciendo era que era para un cartel y luego la gran sorpresa fue cuando ya nos enteramos de todo el proyecto. Entonces, sí, no ha habido cero de información.
3: Des de l'Associació de Veïns també es queixen de la indefensió que han patit tant ells com l'Ajuntament, ja que per llei no s'han pogut oposar a l'antena. Tampoc entenen per què des del govern central i autonòmic no s'ha pressionat més a l'empresa instal·ladora d'aquesta antena perquè la ubiquessin en una altra zona de Binxafua on ja hi havia previst aixecar-ne vàries més per una major connectivitat dels serveis d'emergències. Escoltant de nou, Clement Junqueras.
7: Que l'Ajuntament s'hagi encontrado en una situació de indefensió, és a dir, me viene el Ministerio, me viene el Gobierno Balear y me dice, vamos a colocar esta antena aquí y tiene los permisos esta empresa. Entonces, el mismo Ayuntamiento de San Luis, la alcaldesa, no entiende cómo, habiendo firmado ese acuerdo, el Gobierno Balear a esta empresa que solicitaba los permisos para la instalación de esta antena le hubiera dicho, oiga, en pocos meses va a haber esta instalación en la cual usted como empresa privada la puede hacer uso de ella.
3: Ha destacat també que el PSOE de Sant Lluís ha manifestat en contra de l'antena i ha demanat a l'Ajuntament poder revisar l'expedient perquè considera que s'ha permès la instal·lació incomplint diverses normatives urbanístiques. I el Departament de Medi Ambient del Consell ha duit a terme diferents actuacions de conservació i manteniment del tram número 13 del Camí de Cavalls a la zona de Macarelleta amb l'objectiu de reduir els problemes d'erosió detectats en tres punts de la pendent. La intervenció s'ha executat arran de la petició formulada per la policia local de Ciutadella i pels bombers del Consell que havien advertit de les dificultats d'accés a aquesta zona en cas d'emergències. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simon Gornés.
8: Estem en aquest tram del Camí de Cavalls que du cap a Macarella. Podem veure ja una de les feines de manteniment que des del Departament de Reserves de Biosfera estem duent a terme. És important tenir un accés viable per en cas que els cotxes d'emergències puguin passar amb facilitat, no? Aclarint algunes zones del Camí de Cavalls, que com veus està bastant emprat aquesta zona, anar solucionant aquests trossos que tenen més dificultat d'accés, pues, ja vol donar per satisfets.
3: Arribem al punt de les 2:26, és moment ja pels esports amb Jordi Rivera.
9: L'Este Menorca marxa avui cap a Corunya, on demà iniciarà el play-off contra l'Eima per accedir a la Final Four, que decidirà qui puja a l'ACB. Val a dir que la Federació Espanyola de Bàsquet ja ha anunciat que concedeix l'organització de la fase final al propi Corunya, sempre i quan elimini primer a l'Èstia. Abans de sortir cap a terres gallegues, Javi Zamora explicava que marxen amb molta il·lusió i ganes de gaudir de l'experiència, però amb la màxima ambició.
10: Bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Como dices, primer playoff de ascenso a CB de la historia del club. Llevábamos en la isla casi 15 años, ¿no? Sin vivir algo así. Y bueno, pues creo que es un momento muy bonito, muy importante, y que de lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no?, de dar nuestra cara más competitiva.
9: Cal recordar que el primer partit del play-off de demà, dia 14, el seguirà el segon, també a la Corunya, diumenge 17. La sèrie es traslladarà llavors a Menorca, Vintofa acollirà divendres 22 el tercer xoc i, si fos necessari, un quart també jugaria al pavelló Menorca diumenge 24. En cas d'arribar-se al cinquè i definitiu en contra, la sèrie tornaria a terres gallegues el 29 de maig. L'Esport Menorca té aquest dissabte una cita amb la història. El conjunt menorquí d'atletisme es desplaça fins a Còrdoba per disputar a partir de les 5 de la tarda la segona jornada de la Lliga de Clubs de Primera Divisió Masculina. L'objectiu és clar i ambiciós: segellar la permanència definitiva en la seva primera temporada a l'elit de l'atletisme estatal. Actualment l'Esport ocupa la segona posició de la Lliga, d'un total de 16 equips amb 4 punts, que fa que el club depengui exclusivament de si mateix per certificar la salvació. A Còrdoba, els menorquins es veuran les cares amb el del Sur Cop, la Palma, el Còrdoba Patrimonio i el Celta, que ocupen la cinquena, desena i catorzena posició respectivament. Les bases per l'èxit són senzilles: si el L'Esport finalitza la jornada en primera o segona posició, la permanència serà un fet matemàtic. A més, l'equip disputaria la darrera jornada a Pamplona, el 14 de juny, per la fase d'ascens a Divisió d'Honor, on 8 equips lluitaran per 2 places a la màxima categoria de l'atletisme espanyol. Per contra, si el conjunt de l'O acaba en tercera o quarta posició aquest dissabte, es veuria obligat a lluitar per evitar el descens a segona divisió en una jornada final on baixaran 2 equips. I el menorquí Marc Sintes ha debutat amb èxit al quadre principal del torneig PU de Pàdel de Buenos Aires, fent parer amb Daniel Santigosa. Van derrotar ahir amb claredat a la dupla local formada per Agustín Torre i Luciano Capra per 6-3 i 6-1. Més complicat ho tindran el proper maig, en el que competiran contra els caps de sèrie número 4, el duet format per la llegenda Juan Lebrón i Leandro Román. En noies, val a dir que Gemma Tibia i Delphi Brea entraran en competició demà dijous contra qui guanya avui el partit entre la parella Araceli Martínez Lucía Sainz contra el tàndem d'Ayara Agustina Valenzuela Raquel Pilcher.
11: voy de crucero por el Mediterráneo.
12: ¿Pero y eso?
11: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
12: Ya ves cómo mola, tío.
11: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
13: El mejor mueble, al mejor precio.
11: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!